Hem en Ràdio Santa Frica 96.7. Vos podeu trobar també en www.radiosantafrica.com. Gràcies.